0: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
1: Déjate envolver por la magia de Chef Montes. El prestigioso chef valenciano Rafael Cárdenas te invita a descubrir el arte de las paellas y de la cocina con productos locales de temporada y ese toque innovador que nos hace únicos. Los especialistas en desayunos del puerto. Reserva ya en chefmontesmenorca.com. Chef Montes, en Moya Ponent 30 en Mahó. Porque comer bien no es un lujo, es una experiencia.
0: Al maig, Ferreries floreix. Els dies 23 i 24 vine a Ferreries i visita les estores i creacions florals que decoraran els carrers del casc antic del poble. Hi haurà exposició de fotografies i bona música. Ferreries floreix és una iniciativa de l'Agenda Local 21 i l'Ajuntament de Ferreries.
2: Conversación.

0: legislatura ya agotada.
1: A ver, desde que gobierna Pedro Sánchez no hace más que introducir, pues de alguna manera, inseguridad jurídica entre los propietarios, de manera que uno de los elementos que hay que atajar es justamente ese, esa inseguridad jurídica que te están introduciendo cada día, ¿no? La última ha sido esta especie de prórroga que no sabemos si es, si no es, y que mucha de ella acabará en los juzgados. Por eso tienes que buscar esa fórmula, y la fórmula es un seguro, lo es. Lo que pasa es que los seguros tienen que ser unas condiciones más amplias o unas condiciones más escasas, ¿no? Y en este caso el Govern hizo bien en hacer un seguro, que yo creo que es de la línea correcta, pero las restricciones eran muchas. La casa tenía que estar vacía no sé cuánto tiempo.
2: Sí, 6 meses.
1: Tenía que estar completada. El propietario tenía que comprometerse, ya no me acuerdo qué cosas más. En fin, el papeleo se hace todo a través de Internet. La página, yo he entrado en ella, es lo menos amigable que te puedas imaginar. Y dices, claro, era una especie de he venido a alquilar mi piso, no a luchar contra los elementos, ¿no? Y yo creo que ahora, bueno, se han dado cuenta que tienen que necesariamente ampliar las condiciones. No tiene por qué llevar vacía. No podía ser una casa que estuviese antes en alquiler vacacional.
2: Oh, bien, sí.
1: Ahora sí, había una serie de restricciones muy fuertes, que además todas esas tienen el problema de que las tienes que demostrar. Con lo cual tienes que tener el certificado correspondiente, el papel correspondiente, etcétera, etcétera. Bien, si se amplía, yo creo que irá bien. Yo creo que en este caso, bueno, pues las decisiones de la comunidad autónoma, con más o menos acierto, van en la buena dirección. Las del gobierno estatal, pues claramente van en la mala dirección.
2: ¿Oleis?
3: Bueno, no sé, deixem de moment el Sánchez per més tard, tot i que el Pep ja l'ha tret. El programa em sembla que té una bona lògica econòmica i social, i és un programa que existeix a d'altres comunitats autònomes i que, pel que sé, d'altres llocs ha funcionat, aquí no ha funcionat, i bueno, no passa res, entre cometes. Home, si es fa millor des del principi, tot perfecte, però si no, doncs es corregeix i ja està. La lògica econòmica és una mica la que deia el Pep, no? Ja, potser hi ha propietaris que tenen una por a llogar pis, pot ser real, degut a, per exemple, que si hi ha un impagament, els jutjats triguin un any, 2 anys a respondre, no? Per exemple, això, i això és una cosa que és molt difícil d'arreglar, per exemple, o altres qüestions. Diu, molt bé, doncs anem a fer un seguro, entre cometes, com el dona l'administració pública, passa a jugar un paper actiu en aquest mercat, fa d'assegurador, i per tant, sembla un bon programa teològic, no ha funcionat, doncs anem a mirar-lo. Clar, la pregunta és per què no ha funcionat. No? Una possible raó és algunes de les coses que deia el Pep, l'administració, la burocràcia, etc. Això és una possibilitat. L'altra és que les condicions no fossin prou atractives pels propietaris, i sembla que aquí s'intenta. Un altre és un tema que ja ha sortit altres vegades, el tema quants pisos buits hi ha a les Balears, i això hi ha una certa incertesa. Hi ha molts pisos buits per adherir-se en aquest programa o no? En un context,
2: sempre hemos escuchado la suposición de una horquilla, digamos, entre 80 y 100.000, sí, pero nunca ha estado realmente determinado.
3: Ese es parte del problema, yo creo. Que és, primer, això et dona, és a dir, hi ha molts pisos buits, deixes de guanyar molts diners si el tens buit, però fins i tot el mercat, tot el risc que hi hagi. La pregunta és quants n'hi ha, i això és un problema que tenim aquí a aquesta comunitat, a d'altres no tant, que és disposar de bones dades del mercat de l'habitatge. Per exemple, jo mirant això, el tema dels pisos buits, esta cifra que comentes, que salen uns 100.000 pisos, però és de l'any 21 o 20, en plena època Covid, con lo cual la realidad entonces no puede informar las políticas de hoy en día. Entonces eso es un fallo, un problema importante. Si tú quieres desenvolupar bones polítiques públiques, necessites dades. I no hi són, ara per ara no hi són, i aquí hi ha una incertesa, que és que no ha funcionat perquè les condicions no eren bones, perquè no hi ha tants pisos buits com ens creiem, per la burocràcia, etc. Llavors aquesta és una bona pregunta que aquí intenta atacar això. Em sembla bé millorar les condicions, em sembla bé permetre passar de pisos turístics al lloguer aquest, els pisos han de seguir estant buits, per tant això segueix sent, perquè he vist que va dir ahir el govern, segueix sent un requisit, etc. Però bueno, sembla que és...
2: La impressió és que moltes d'aquestes dudes se podran respondre pròximament quan veiem com funciona aquest programa.
1: Bueno, y aquí hay uno que veremos que es uno de los elementos clave, ¿no? Y es los precios. Porque, claro, el mercado de alquiler no ha dejado de subir de precio, ¿no? Y, sin embargo,

0: 95.7.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
2: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
3: Cadena Ser. El poder de la conversación.